0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: sonarà.
1: Ripollet Ràdio
2: 91.3 FM.
3: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
4: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: 91.3, l'emissora municipal.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: clàssics contemporanis.
1: El 91.3.
2: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.
3: Manuel! Manuel!

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3.
1: La millor música.

0: Carolina.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: El 91.3, només clàssics contemporanis.
1: Okay, Eddie. This one's for you.

0: Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Ripollet Ràdio, cançons que valen per mil paraules.

0: 91.3.
1: Veig com en cauen de la pell trossets escatats.

0: 3.
1: Ripollet Ràdio.
2: Clàssics contemporanis.
1: Cançons que volen parlar.
3: Ripollet Ràdio.
4: Ripollet.

일.